connected to Selectec Music. Hola, què tal, amics i amigues? Benvinguts, i ja estem així de nou, una setmana més, un nou programa Connected to Selected Music. Amb qui t'està parlant? Pablo Drimalto, sí, cada dijous de 22 fins a 23 hores, en la millor emissora del món, en Blur Radio, en la 90.2 de l'FM, es podeu escoltar, i també per la nostra pàgina web, www.blurradiofm.es. Recordar també que cada dissabte a la matinada tenim en les noches del Tecno de Blur Radio tots els programes repetits, eh? Així que si no escoltes avui perquè no pots, el dissabte a la matinada el tens, eh? I també tens en podcast en la nostra pàgina web, www.blurradiofm.es. Bueno, què tal? Com esteu, amics i amigues? Guapos, guapotes, que vos pareix? Si comencem un nou programa, ja sabeu, Connected to Selected Music.

comença en menys de 30 segons, així que agafeu-se bé ahí on estigues, para bé el pàmpol, perquè anem a deleitar-te amb la millor música electrònica. Dins del sector de l'electrònica podem escoltar seccions com el house, el techno, el tech house, melodies progressives, bueno, tot el que embarca la música electrònica, Va, vinga, ara sí que sí. Jo vaig estar preparat, centrat, realitzant la sessió, així que vosaltres sols heu de gaudir-la.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Si coneixes Estam i està el tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.
4: El verano.
5: El verano más fresco.
4: El verano más fresco. Blue Radio FM.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

I content estem que sigues una setmana més així al costat de la ràdio, parell radiofònic, anomenat Conforme Buigues. La bona qüestió és que estem molt contents de que estiguin escoltant el programa, el TRM. Una setmana més ja estem així preparats per a escoltar una nova edició del Territori Remember. Aquesta setmana han tingut el programa de la Sexta, la decadència de la ruta del bacalao, sembla que s'anomenava Les espines de la ruta del bacalao, que està donant molt que parlar. Jo me vaig divertir un munt. Em va pillar en 23 o 24 anys, ara en tinc uns 55, perquè el 56. I jo no he de queixar-me. Com totes les setmanes, sigues benvingut, sigues benvinguda. Al

resumim el que comentàvem al principi del programa, va ser la Sexta la que va oferir el programa Anatomia D, El fin de la ruta. Novembre de 1993. El assassinat de les tres xiquetes d'Alcàsser va ser el que no saben qui va ser, suposo que de les autoritats centrals. Per a desmantelar la ruta del bacalao, pues van a començar a fer controls i tot això, pues, si busquen a... els assassins. Van trobar a un, l'altre va desaparèixer, l'anglès, el Miquel Ricard, que sembla que ja ha complit la seva condena, però els importants sembla que encara estan furulant per ell. Els caps de turco sí que sembla que seran alguns. Però això ja va ser, pues, el que va començar a desmantelar lo que es feia anomenar la ruta del bacalao. Això hi ha altres coses. Si vols que en la Sexta la carta pots trobar el programa de Anatomia de El fin de la ruta.

Viatjar en el temps. Més títols per a la ruta del bacalao, 3 dies sin parar. De fiesta, así fue la ruta del bacalao. La versió de 3 media premium, això sembla que no va funcionar molt. La fiesta más salvaje acabó en tragedia, pot ser també. El senyor Joaquín Bayo, Chimo Bayo, dia que anava al seu Seat Panda, veure passar un cotxe volant, coses estranyes que passaven. És el que tenia, accidents han hagut tots els dies, tota la vida. Però en la ruta tal vegada, jo vas veure en la recta de Sueca, un Seat Ibiza volcat allí. Entonces, per desgràcia, ho veien normal.

tema de KM Passion. Arribem a la fi d'este territori. Remember, con totes les setmanes, les salutacions pedalíssimes de Javi Viva, sí que la teniu. Esperem que t'hagi agradat el viatge en el test que hem tingut. Adeu i fins la setmana que ve.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color. Blue Radio Chella, els matins en valencià. 90.2 FM i blueradiofm.es.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.